0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
2: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
0: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: down for me.
1: Sense punt set FM.

0: Llevem un llat al cap.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: It's John Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafoy.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

la música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Caura a la Biblioteca Enric Miralles. La Biblioteca de Palafolls serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent Amar. L'espectacle neix de l'obra de la popular poeta Rupi Caur, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Caur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital, com si estiguessin dins de casa de la poeta.
1: Vaig voler teatralitzar aquest espectacle, tant que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa en el públic. I també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment.
0: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia. Noguera anima a tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Caur com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora sol anar acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la seva plaça.

0: De moment això és tot. Aquesta notícia la teniu disponible, com sempre, a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues...

This is David Guetta.

0: el microprocesador de Night Industries 2000.
1: Te encanta que los planes salgan bien.
0: El caos no es un foso, es una escalera.
2: One man, one microphone. Please welcome
3: Mark Ferry.
4: Què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Són les 10 i 6 minuts. Com cada dia aquesta hora comencem el d'agost amb Ràdio Palafolls. Avui sessió especial perquè és divendres. I els divendres, us he de dir una cosa, a mi em posa. És bé, les coses com són. Els dilluns no tant, veus? Això sí que ho tinc. Avui és divendres, avui és 24 de juliol, tenim un cap de setmana ben carregadet d'actes, tenim la Festa Major de Blanes, ve Diversiones, ve el Pony Pisador, tenim focs cada dia, i van començar els focs, ja van començar les retencions, cotxes per tot arreu, que mena meravella, això sí que festiu, això sí. No els 35 graus que estem patint, no, això no festiu. Que festiu són els cotxes que van a veure els focs de Blanes. Ai, a la segona hora repassarem tot el que donarà de sí aquest cap de setmana. Tenim festa dels 80 a Santa Susana, tenim festa major aquí a Blanes, tenim els empastats a Malgrat. Ho repassem a la segona hora dins el No t'ho perdis, però abans, en aquesta primera, res, de qüestió de 20 minuts, farem també el repàs a la previsió meteorològica. Ojo, que venen canvis! Sí, no, és sempre el cap de setmana. És una cosa matemàtica, Matemàtica. En Quim Serra ens explicarà d'aquí una estona quina és la previsió per avui divendres i el cap de setmana. El que jo sí que us puc explicar és la previsió musical d'aquestes tres properes hores. Us acompanyarem amb la millor selecció musical. Ja sap sempre els èxits de tots els temps des dels 70 i fins a la més rabiosa actualitat. Tindrem de tot, absolutament de tot. No sé, a veure, mira, aquesta primera hora tindrem Danza Invisible, tenim a Madonna... És que tenim moltes coses. Tenim en Yatra, vull tot això en aquesta primera hora. I a més, el que sí que tenim segur, segur, és el nostre premi de gorra. I avui és d'aquests que ens agraden, dels refrescants. De seguida t'explico quin és el repte d'avui i què és el que heu de fer per aconseguir-lo. De moment només ens queda que donar la benvinguda al programa. Començarem amb un èxit. Un èxit... Com ho expliquem, això? La cançó té 25 anys. Ja com d'entrada, novetat no seria. Èxit és, però novetat no. Això sí, és una revisió que s'ha fet. Ah, amigo. El mateix preu, no? La mateixa cançó de fa 25 anys, la maquilles una mica, la poses boniquica i alà. Ja tens un èxit del 2026. Sopa de cabra al costat de su, i això que escoltes es diu Camins, Somnis i Promeses. Amb ella comencem, benvinguts.
5: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

Doncs el Sopa de Cabra serà ben aviat, de fet el dia 1 d'agost, dins el mar del festival Mar d'Estius, aquí a Santa Susana. Ja vam regalar entrades al d'agora, per cert. Sopa de Cabra en concert ben aviat a casa nostra, recuperant aquest camí, somnis i promeses al costat de Su. Ells són els Counting Crows. La, la, la, la, la, la, la. Aquesta del 93 es diu Mr. Jones, welcome.

0: és un so plenament dels 90, aquest dels Counting Crows. I dels 90, una cançó de només fa 5 anyets. Amb la música dels Weekend arribarem al moment d'explicar-vos el repte de gorra d'aquest matí de divendres. La cançó dels Weekend es diu Save Your Tears, és el 2021.
1: Everybody knows. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: Ràdio Palafolls.

0: dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.
1: Vinga, doncs, som-hi, va. Va. Divendres 24 de juliol d'aquest 2026, obrim el calaix dels premis, obrim el de gorra. I el que trobem per avui, per tots vosaltres, és una entrada doble, per anar, nada más y nada menos, que a Waterworld Lloret de Mar. Allà hi teniu més de 24 atraccions. No 3, no, 24 atraccions. Des de l'Extreme Mountain, des dels kamikazes que fan una por de vamos, pa què, la tormenta, el tornado, és una cosa més tranquil·leta, eh? Després ja el Family Lagoon, per estar tranquil·lets, el Rafting River, tenim la piscina d'onades, eh? Oh. Tot això a Waterworld Lloret de Mar. Avui el premi per tots vosaltres, aquesta entrada doble per anar el dia que vulgueu, que es faci més ràbia o més il·lusió, anar a Waterworld Lloret de Mar. Una mica kamikaze de tota la vida, perquè a més els kamikaze fa, no sé, jo hi anava quan era petit i ja hi havia els kamikaze, que és allò que passa, així se'n pica, eh? Fa una por, no? A mi no m'hi trobaràs pas, el kamikaze. Piscina d'onades, no et dic que no. És que tinc una edat ja, ja no estic per fer coses atrevides. Allò que t'acorda, no? Sota aquesta, com es diu això, la piscina d'onades, és com estar sota el mar, és com si estiguessis a la platja. I més o menys per aquí va el repte d'avui. M'ho ha fet venir bé, eh? Sí. Molt bé, segur que recordeu tots de vosaltres aquesta peli. Sí? Superpeli. És de Sirenita, no cal que correu a contestar perquè no és aquesta la pregunta. Ja sabeu que dins la Sireneta, que es deu dir en català, suposo, Sireneta, sí, sí, tal qual, la Sireneta, la protagonista és l'Ariel, que es diu així, però hi havia un cranc molt simpàtic, molt lironxo. Us en recordeu de... Sí, no? Molt bé, doncs estem buscant com es deia el cranc amic íntim de la Sireneta. Com es deia aquell bitxarreco? Simpàtic, graciós... En català o en castellà és el mateix, només hi ha una lletra de diferència, no varia. Com es deia el cranc amic de l'Ariel, amic de la Sireneta? Si vols guanyar el premi d'avui, aquesta entrada doble per anar a Waterworld Lloret de Mar, només cal que ens diguis això, com es deia l'amic íntim de la Sireneta? Fàcil, eh? Aquesta a mi em sembla que és molt fàcil. Era aquest cranc simpàtic, mig cranc, mig llagosta, perquè tenia un cos com estrany, però és un cranc. Com es diu l'amic de la Sireneta? 937614701 937614701, és el telèfon que heu de marcar per parlar amb nosaltres i dir la resposta. Si ho prefereixes, pots fer-ho a través de correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, estiu@radiopalafolls.cat, o també ho pots fer a través de WhatsApp. Només cal que diguis la resposta, nom, cognom i telèfon. Tot això ho envies al 607 64 65 66, que és el número de telèfon dels premis de Ràdio Palafolls. Avui de premi en el de gorra, aquesta entrada doble per anar a Waterworld Lloret de Mar.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.
3: Si algú et pregunta...
2: Recorda, escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM.

0: We are living on Sun Street. Estem vivint al carrer del Sol. No sé si a Palafolls no tenim el carrer del Sol, però sí que tenim molt de sol al carrer, eh? 2:15 d'11 del matí, què tal? Vinga, va, som-hi. Anem a fer justament la previsió meteorològica perquè queda de divendres i pel cap de setmana. Ahir ens anunciem a la nostra meteoròleg que demà al vespre, escolta'm, d'entrada que les temperatures baixen. Està bé, està bé. Però que demà al vespre podríem tenir canvis, diguem-ho així. El nostre meteoròleg és en Quim Serra. Abans de saludar-lo, però, fem una ullada a les dades de l'Observatori Meteorològic de Palafolls. Doncs que sapigueu que avui hem tingut una nit tropical. Apa, veus? Aquesta no la sabíem. Per què? Perquè la temperatura no ha baixat dels 20 graus. De fet, hem tingut la mínima aquesta passada nit de 20 graus i mig. Ui, quasi, eh? I a aquesta hora el termòmetre ja s'enfila per sobre dels 30 graus a Palafolls. Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui jornada que, de moment, tornarà a estar marcada pel sol i per les temperatures càlides, amb algunes màximes cap als 34, fins i tot fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa, entre els 32 i els 33. Una calor, però, que té les hores comptades almenys momentàniament, i és que, de cara a aquest cap de setmana, esperem un canvi de temps, que si alguna cosa ens portarà serà un descens de les temperatures que notarem. Continuarà fent calor, estem a l'estiu i és el que toca, però almenys no serà una calor tan exagerada com aquests últims dies i molt probablement de cara a diumenge les màximes, totes elles, quedaran per sota dels 30 graus, la qual cosa no passava des del 20 de juny. Per tant, situació que ve marcada per aquest descens de temperatura i, en conseqüència, també per un increment de la inestabilitat. Mentre això no arriba, avui, de moment, s'espera una jornada en la qual el sol tornarà a ser el protagonista. Aquesta tarda, amb núvols, núvols prims en general, com a molt mitjans, especialment cap a l'interior i al nord del Maresme, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a demà dissabte ja entrarà vent més humit de llevant, una mica més reforçat també, la mar amb marejol i algunes petites àrees de maró, i pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda. La nit de demà passat, a partir sobretot de la matinada, del que serien a partir de la mitjanit de demà passat, probablement tindrem xàfecs de caire tempestuós que afectarien de forma més important a la meitat sud del Maresme, mentre que al nord de la comarca també arribarien alguns xàfecs, però més diluïts. En canvi, diumenge, durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, encara es poden escapar alguns xàfecs més irregulars, però no es poden descartar a qualsevol punt de la comarca. Tot això amb unes temperatures que demà, com dèiem, van a la baixa i que de cara a diumenge baixaran encara més, amb vents que diumenge continuarien fluixos, força més variables, i la situació marítima, marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com hem dit també, amb temperatures molt més agradables de cara a diumenge. Pel que fa al dilluns, comencem la nova setmana sense precipitacions. Hi haurà algunes nuvolades a primeres hores enfront de la costa. No descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera, però després marxaran i el sol s'imposarà a tota la comarca amb unes temperatures encara força frenades. De cara a dimarts, tornarien a pujar.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

Inoblidable la música sempre de la salseta del Poble Sec al capdavant amb en Salvador Escrivà, carismàtic on els hi hagi, que a més ens va deixar aquest passat mes de gener. Dorm al meu costat, una de les cançons pròpies de la salseta del Poble Sec.

0: La proposta d'Anna Mena de tot just l'any passat era cançó de l'estiu del 2025. Això es diu Lárgate. Queda claríssim, a més, eh? I la lletra és una mica, també, eh? Que no li ha de matar, però que, bueno, que té, saps? Molt bé. Anna Mena, això es diu Lárgate. És tot el contrari del que escoltarem ara de la cançó que es diu To Be With You. Està amb tu.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: Lo dice todo cuando da más.
3: Terrible apocalíptico.
2: Persona que logró.
4: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

Anem fent camí cap al punt de les 11 del matí. Anem aquesta de Fames, la banda sonora de Fames. Segur que la recordes, Irene Cara. I abans, doncs, Sebastián Yatra amb el seu Tacones Rojos i el Dance the Nights. Vinga, a les 11 arribarem de seguida per les notícies i després hi tornarem amb molta més música aquí a Ràdio Palafolls del 107.7 de la FM.

0: Bon dia de nou, són les 11. El gaig blau nidifica per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca. Concretament, en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmont, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i pel coneixement de l'avifauna reproductora de la nostra comarca. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagin nidificat a la zona de la Baixa Tordera és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, vèiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a cap de passar com a migrants, es quedarien a criar el nostre territori. I així afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar, mirar, i vam anar allà tres pollets molt grossets que em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat de Mar seguint el curs del riu Tordera i buscant zones de conreus de seca per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar l'any 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes nius s'ha observat una parella i tres pollets. Badós ha posat en valor la necessitat de continuar protegint aquests ocells com a part del nostre llegat. Des de Natmont també han subratllat com actuacions senzilles però sostingudes, com la instal·lació de caixes niu, contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, però, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions, i és que el pas del temps i la meteorologia les fan malbé. Aquesta notícia, com sempre, la teniu ja disponible al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació. Que vagi bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Doncs aquesta és una de les cançons d'aquest 26. És una revisió d'un èxit de ja fa uns anys de Juan Magán, que es deia Bailando por ahí. Aquesta es diu Ayer la vi. Aquí és Juan Magán al costat d'Omar Montes. Aquest 2026, Ayer la vi.
1: Por eso que debería regalarle.
0: Així comencem aquesta segona hora del nostre programa, el de Gorra amb Ràdio Palafolls. La millor música que sempre t'acompanya i ho fa a través del dial, a través del 107.7 de la freqüència modulada de Ràdio Palafolls. Per exemple, la que ve ara, que també la coneixes segur perquè és un clàssic dels Four Non Blondes, i es diu WhatsApp.

0: L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Ladies and gentlemen! Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls. Va!
1: Som-hi, doncs, amb la segona hora del nostre programa, segona ocasió que us explicarem quin és el repte de gorra d'avui per aconseguir aquestes dues entrades, o entrada doble, vaja, per anar a Waterworld Lloret de Mar. Una de les atraccions del Waterworld, de les més antigues, perquè jo ja hi anava quan era petit, i d'això ja fa bastant, és aquesta piscina d'onades, que simula estar a la platja, una piscina que té més d'un milió de litres d'aigua. I és nada. És una piscina que simula estar a la platja, bajo el mar, i així ens ho fem venir bé per posar aquesta cançó. Bajo el mar, bajo el mar. No cal que aneu corrents a respondre Sirenita, Sirenita. No, no, no cal, perquè la pregunta no és com es diu aquesta peli. La pregunta és, hi ha la protagonista, que és la Sireneta, que es diu Ariel, com el sabó, i tenia un amic, íntim, que era un cranc lironxo molt simpàtic. Doncs justament estem buscant com es deia aquest cranc. Aquesta és la pregunta de gorra d'avui. Com es deia l'amic de l'Ariel, de la Sireneta? És que dir-li Sireneta em sona molt estrany, però és com ha de ser. Per tant, com era, com es deia l'amic de la Sireneta? Podeu dir-ho en català o en castellà. Només hi ha una diferència d'una lletra, només. I un accent. Vinga, doncs, avui de premi, ja ho sabeu, entrada doble per anar a Waterworld. 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapps al 607-64-65-66. Avui de premi, entrada doble per anar a Waterworld a Lloret. La carretera de Vidreres és un dels parcs aquàtics més reconeguts de tota la nostra geografia. Més d'una vintena d'atraccions, 24 per ser exactes, vull dir que teniu per estar i remenar i repetir. I gaudir d'una esplèndida jornada, això sí, totalment de gorra, sense pagar ni un euro, si sabeu dir-nos com es diu l'íntim amic de la Sireneta. Bajo el mar. La prota es diu Ariel i el seu amic com es diu? 937614701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp 607 64 65 66. De seguida rebem una hora i una mica més, una mica bastant més, ja entregarem aquesta entrada doble per anar a Waterloo.

0: ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.

mitjans dels 80, dècada daurada, i això que escolta són els Remix i el seu Thorny My Side. A punt d'arribar ja a 11:15 del migdia, una cançoneta més i arribarem, serà el moment de repassar tota l'actualitat cultural dins el No T'ho Perdis. I arribarem, i no ho farem amb qualsevol cançó, això és marca de la casa, ja ho sabeu, una col·laboració que fan conjuntament Ronan Keating i Paulina Rubio. Això del 2003 és la versió conjunta del When You Say Nothing At All. Ens posem una mica tot torronets, una mica romàntics també en aquest matí de divendres.

0: No t'ho perdis.
1: Repassem amb el No t'ho perdis tota l'actualitat cultural d'aquí de Palafolls i també de poblacions veïnes. Aquí a Palafolls, de moment, la mirada està posada cap a l'1 d'agost. Ja sabeu que el primer dissabte del mes d'agost sempre és la festa dels 80 al nostre municipi. Per tant, tornarem a tenir festa el proper dia 1 d'agost i mentrestant podeu visitar l'exposició fotogràfica que hi ha a la FIC sobre els escacs. Allà hi trobareu una exposició fotogràfica magnífica que podeu visitar fins a finals del mes d'agost.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar, l'actualitat cultural se centra en la celebració demà dissabte dels Empassats. És la seva 15a edició, és el seu 15è aniversari i, per tant, fan una espècie d'edició molt especial que recopilen escenes d'altres anys i personatges d'altres anys, això sí, amb una nova posada en escena, amb un nou guió, tot totalment nou, amb entrades ja esgotades, però també hi ha dues escenes que són gratuïtes, que es faran al carrer de Mar i a la platja, que es podran veure qui vulgui anar amb els horaris que ja estan marcats. I també demà, a partir de les 10, hi ha reunió a l'Arxiu Municipal. És una reunió informativa per explicar com funcionarà el nou sistema de recollida de les escombraries a Malgrat de Mar. Ja sabeu que està previst que aquesta propera tardor entri en funcionament un nou sistema de recollida d'escombraries i demà hi ha reunió informativa per explicar, doncs això, com s'anirà introduint aquest nou sistema.
0: No t'ho perdis.
1: També estan les festes del Camp de la Figuera. Fins al 27 de juliol hi ha diferents activitats com Festa de l'Escuma, gelats, hi ha música ambient, danses, Bollywood, exhibicions, playback amb el grup Harmonia i actuacions musicals a càrrec de Damià Pola. Tot això en aquesta festa del Camp de la Figuera de Malgrat de Mar.
0: No t'ho perdis.
1: Però si parlem de festes, hem de parlar de la festa major de Blanes, les festes de Santana. Ahir van arrencar els focs, avui tornem a tenir focs. De fet, aquesta mateixa nit el que tindrem serà dins el 54è concurs internacional de focs d'artifici, la pirotècnia Duarte, que venen des de Portugal. A més, avui tenim a l'escenari del CAP 2 a David Olear, també tenim actuacions de diferents conjunts i DJs a la zona de l'Ensor i avui també tenim espectacles infantils, entre d'altres activitats destacades. Però demà tenim un dels dies forts. Tenim la missa, tenim els sardanes i capgrossos, tenim també espectacle infantil. Demà la pirotècnia que visita Blanes és d'Orense, es diu Pirotècnia Xaràbia, i també demà tenim, per exemple, Diversiones al CAP 2 i també el passeig de dintre de l'Ensorrat hi haurà el Poni Pissador, la Reina DJ, entre d'altres.
0: No t'ho perdis.
1: I demà dissabte tenim la mega festa dels 80, la que fins fa poc es feia a Palafolls, ara es trasllada a Santa Susana. Allà hi podreu veure tota l'activitat habitual d'aquesta mega festa dels 80 amb els Zoom DJs, però que ara es passa a Santa Susana. Hi haurà dues festes, la de demà a la platja de Santa Susana amb la mega festa amb els Zoom DJs i el dia 1 aquí a Palafolls continua la seva festa, la festa dels 80 habitual del nostre municipi.
0: No t'ho perdis.
1: Acabem a Tordera, on justament demà és la festa major de Niagara Park, amb diferents activitats. Al matí hi ha festa de l'escuma i bombolles gegants, a les 9 hi ha sopar amb cinema i després dels cinemes també hi haurà premis i discoteca mòbil amb un DJ. Tot això amb menús diferents a triar a les festes de Niagara Park. Ja sabeu que l'estiu s'aprofita tots els barris, també urbanitzacions per fer festes, també passar a Tordera. Per tant, molta teca aquest cap de setmana, passeu-ho molt bé i ens hi tornem a posar dilluns.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.

Ell és Steve Winwood i el seu It's All Right, aquesta del 94, que de fet és una versió original dels Impression, però dels anys 60. Ai, 3:15 ja de 12 del migdia. Abans havíem escoltat els Pets d'entrada amb el seu cap de setmana. Justament avui, que és divendres, estem a les portes del cap de setmana. Doncs mira, ens ho ha fet venir bé per escoltar els Pets, que sempre és una bona opció. I després a Damiano David, que és el ex-cantant o cantant, vaja, dels Maneskin. Aquella formació que va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 2021. Abans, posem una mica tendrets. Vinga, va, sí, que això ens agrada molt. Bé. És el segon moment tendre de l'hora, eh? Va escoltar Ed Sheeran i el seu Perfect. És que és tan maca. Al costat de Beyoncé, escoltem Ed Sheeran, Perfect, a Ràdio Palafolls.

sonava i moltíssim a finals del 2000 la música de Julieta Venegas des de Mèxic amb cançons com aquest Presente. Recte final ja d'aquesta segona hora del nostre programa d'avui divendres, avui que ja és 24 de juliol d'aquest 2026. Estem a les portes del cap de setmana, amb Festa Major de Santa Anna, amb els empastats a Malgrat, moltes coses a fer, però això, el present és el que tenim, per tant, l'hem de viure el màxim possible. Ara sembla una mica irònic, perquè del present passarem una mica al passat. Justament, ens anem a finals dels 80. Belinda Carlisle. Us sona el nom? Potser no, però la cançó segur que sí. La cançó es diu La Luna i va sonar moltíssim, això l'any 1989, just l'any que publicava aquesta cançó. Belinda Carlisle a la recta final de la segona hora.

Ara sí que sí, que ja arribem al final d'aquesta segona hora. De seguida arriba les notícies del punt del migdia i després hi tornarem per encetar la darrera, tercera, última del nostre programa d'avui. Per tant, encara esteu atents a guanyar el nostre premi del Degorra. Us deixem amb els Sweet Dreams de The Bush, aquestes de l'any 95. Després de les notícies hi tornem. Fins ara.

0: Bon dia, són les 12. Es presenten 17 al·legacions contra el projecte de la benzinera del carrer Passada. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del municipi ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix al ressò que ha tingut també el conflicte en les últimes setmanes. I és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que aproximadament representa el 20% de la població de Palafolls. Tot i això, tant l'empresa Plenoil com la propietat dels terrenys van rebutjar la proposta de permuta de l'Ajuntament. Aquesta proposta contemplava que el consistori els oferia uns terrenys municipals fora del centre a canvi de recuperar la parcel·la del carrer Passada per ús públic. Tot i això, la propietat va considerar que la manifestació dels veïns davant del seu propi terreny va suposar un punt de no retorn en les converses. Amb el període d'al·legacions tancat, ara és el torn de serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna de les esmenes presentades. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat d'aquest projecte. I queda oficialment prohibit fumar a les platges de Malgrat i Pescar, la Conca i a la Punta de la Tordera aquest estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais, i és que des de dimarts està en vigor ja la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores de tabac, cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars no els podran fer servir en cap de les platges de Malgrat. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guiquetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquesta pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. I el que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat han informat que l'incompliment d'aquesta normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador. Com sempre, podeu consultar aquestes notícies ja a les nostres xarxes i també a la nostra plana web, al www.radiopalafolls.cat. Nosaltres tornem a la una a l'informatiu migdia amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La recuperem aquest matí de divendres, just abans d'explicar-vos o recordar-vos quin és el repte de gorra d'avui. Ja sabeu que tenim cada dia un munt de premis per tots vosaltres. Que participa és molt fàcil. Li diem repte per dir d'alguna manera, perquè és que és tan senzill que va això. Vinga, va, ens actualitzem.
1: Deixa't acompanyar per Ràdio Palafolls.
0: Doncs des del 107.7 de l'FM ja ho tenim tot a punt per recordar el repte de gorra d'aquest matí. Molta atenció, perquè el premi que hem de dir és el premi és una entrada doble per anar al Waterworld. Enamorada. Quina meravella, eh? 24 atraccions per tots vosaltres, des dels kamikazes, aquells locos de tirar-se d'allà dalt de tot, amb aquella velocitat. No m'hi trobareu pas, a mi. És que tenen moltíssimes atraccions, tobogans de tota mena, piscines de tota classe, pels més intrèpids, pels més tranquils, per la família, pels més joves, per tothom, absolutament per tothom, per passar una ballada perfecta, amb zones de, per estar allà de càmping, diguéssim, de poder menjar. Vull dir, tot perfecte per passar una jornada ideal. I encara més ideal si l'aconseguiu anar gratis. Ah, què? Nada mal, eh? Doncs avui el que tenim aquesta entrada doble per anar a Waterworld Lloret de Mar, a la carretera de Vidreres. Tot un clàssic també de l'estiu. I avui el que estem preguntant també és molt fàcil, és molt senzill. Avui estem cinematogràfics, una pel·li de fa molts anys, eh? La pel·li és aquesta. I no estem buscant el nom de la pel·lícula. Perquè això seria massa senzill. Això seria la llar d'infants. Nosaltres estem a un nivell de P3. Ara no es diu P3, es diu I3 ara. Doncs escolta'm, aquesta pel·li, que és la Sirenita, hi ha la protagonista, que és l'Ariel, la Sireneta, perdó, l'Ariel, i té molts amics, varis. Pececitos, crustacios varios. Molt bé, un dels seus amics principals és un cranc, un cranc vermellet, així molt lironx, amb una boca molt gran. Molt bé, doncs estem buscant com es diu aquest cranc. Vull dir en català o en castellà, és igual. Sí? És igual. Som poliglotes aquí. Com es diu l'amic de la Sireneta? Si saps el nom d'aquest bonic cranc, ja pots participar. 93-761-4701, 93-761-4701, telèfon de Ràdio Palafolls, és el que heu de marcar. Ens truqueu i ens dieu, la resposta és aquesta. Què és correcte? Cap al sorteig, que no? Doncs us ajudarem una mica. Perquè la nostra missió, que és mira que som bona gent aquí a la ràdio, és que tots pugueu participar. També pots enviar la resposta a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, estiu@radiopalafolls.cat. I encara més fàcil, si vols, per WhatsApp, al 607 64 65 66. Sobretot, indicar nom, cognom, telèfon i la resposta. Nom, cognom, telèfon, resposta. Tot junt. O junt o separat, és igual, però vull dir que ho hem de tenir-ho tot. D'acord? D'aquesta manera entreu els sorteig que farem a finals d'aquesta hora. Farem la trucada. Això pels qui sigueu nous i no ho sapigueu, nosaltres el sorteig el fem. Ara de seguida el farem, de seguida, d'aquí mitja hora llarga. Fem el sorteig, traiem un nom i li farem una trucada en directe. Important, només despenjar el telèfon, no podeu dir qualsevol cosa, heu de dir una contrasenya que nosaltres direm en algun moment de la programació. Esteu molt ben acostumats i sempre la diem al final. No té per què sortir al final, eh? Aviso. Aviso a navegantes. Va, doncs com es diu l'amic de la Sireneta? Només cal que truqueu 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, WhatsApp 607-64-65-66.

És maca, però llarga, aquesta, eh? Sí, sí. Tears for Fears, aquesta de finals dels 80, es diu Sowing the Seeds of Love, sembrant les llavors de l'amor. És pastelós, eh, el tema, també. No, vull dir, com a títol... 80, cosa dels 80. Abans havíem escoltat Si és tan sol amor, va ser la primera gran cançó dels Revolver amb la que es van donar a conèixer amb Carlos Gorni al capdavant, aquesta des de l'any olímpic del 1992. A punt ja d'arribar a dos quarts d'una del migdia.

0: doloso como...
1: Molt probablement no aconseguirà cap premi de la lletra espanyola, segurament la RAE no li donarà cap premi, però escolta, manté molts altres a nivell musical, eh? Bad Bunny, això és el Nueva Yol, també la final, Nueva Yol, la cançó que més s'escoltava tot just l'any passat i que el maig va ser en concert, recordem-ho, aquí a Barcelona. Per tant, benvinguts també a ell, que va ser en concert, com dèiem, aquí a casa nostra. Bad Bunny amb el seu Nueva Yol. 20 minuts, una mica més de 20 minuts, ens plantem a la una. Hem recordat aquesta cançó de Lou Vega, és una versió del seu Mambo No. 5.

0: Un que ja té una edat i que el temps dona perspectiva a les coses. Puc dir que va ser una tortura de cançó. Va estar fins a la sopa. Aquest de Mambo No. 5 de Lou Vega.
1: Mambo No.
0: Que també teniu una edat, segur que se'n recordeu, eh? Però mira, ha anat aguantant, aguantant fins al punt que l'any 2026 continua sonant a Ràdio Palafolls.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Ei, és Justin Timberlake. Aquesta ja té 10 anys, es diu Can't Stop the Feeling. La recta final ja de gorra d'aquest matí. Una més i et resolem. Una més i ja tanquem telèfons i anem a resoldre el repte d'avui. Déu-n'hi-do, eh? Teniu ganes de Waterworld, això segur.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
3: I love it!
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: De gorra, amb Ràdio Palafolls.
2: Uf, és dilluns.
3: Molt bé, estupendo.
4: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
3: Perfecte. Sí, senyor.
5: Com m'agrada el gelat celestiu.
6: Per califragilístico espialidoso.
3: Molt bé, eh?
5: La barbacoa, la barbacoa.
7: Estiu tot a cucavillo.
3: Sí, senyor.
1: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
3: Doncs apa, vinga, va, som-hi. Tenim aquí dues entrades que volaran ja mateix per anar a Waterworld Lloret de Mar. Contrasenya de la jornada. Imagineu-vos que esteu dalt de tot del kamikaze, que és aquesta, aquest tobogan que és com una baixada recta, gairebé en picat, no? Agafes una velocitat màxima. Despengeu el telèfon i com si estiguéssiu baixant pel tobogan heu de dir Waterworld! Vale? Waterworld, però amb velocitat. No sé si ha quedat clar, la cosa. Waterworld, però com si anéssiu en el kamikaze. Vale? Algo així com Waterworld! O similar. Tampoc no som escrupulosos amb aquestes coses. Coses pitjors hem acceptat. Vull dir que endavant. Va, que anem a fer la trucada ja per saber qui s'emporta aquesta entrada doble per anar a Waterworld, Lloret de Mar. Vinga, va, som-hi. Hauríem d'anar bastant a la primera, que anem tard, per variar. Quan faig jo el de gorra sempre anem tard, no? No sé per què. Coses que passen. Ja sona el telèfon. Waterworld! I us emporteu el premi. Vinga, va. Ui. Dues trucades. Waterworld!
8: Oh!
3: Torna-hi. Hola. Probando. Un altre cop. Què ha passat aquí? Hem tingut cruce. Què ha passat aquí? Jo diria que ho ha fet bé. No? Pella, que tornem a trucar, no fos cas. Això és la companyia que ens boicoteja. Això es diu León Zafari, que no li fa gràcia, això. Pella, tornem-hi. Potser s'ha... No sé, li ha donat un síncope, saps? Amb l'emoció del kamikaze. Torna a trucar al mateix lloc, eh? A veure, què ha passat aquí?
8: Waterworld!
3: Ara, què t'ha passat abans? Què t'ha passat?
9: Participar de...
8: S'ha tallat,
3: però d'aquella manera que he pensat jo malament. Espera't.
8: Sí.
3: Espera't, baixa una mica la ràdio o allunya't una mica de la ràdio, que m'escolto a mi mateix i no m'agrado, la veritat, no.
8: Sí, ja estic fora, ja.
3: No t'enganyaré. Escolta'm, com et dius?
8: Josep,
3: espera, que no t'he posat la música de bien, ara. Ara sí. Aquesta és la música de guanyador, clar, com ha de ser. Josep, des d'on ens escoltes?
8: De Palafolls.
3: De Palafolls, home. No podia ser d'una altra manera. Home, podien ser...
8: He treballat 20 anys aquí.
3: On? A Palafolls?
8: Al Waterworld.
3: Al Waterworld has treballat tu?
8: Sí.
3: Espera, para-ho tot, para. Treu la música, fora tot. Escolta, Josep, això del kamikaze, quina velocitat agafa? Perquè a mi em fa molta por.
8: Fa molta pressa. Hi havia dos i ara n'hi ha un.
3: Clar, perquè ja la gent deu pensar, sí, home, pujaràs tu. Jo em vaig quedar amb els dos. Ara que dius que n'hi havia un, no ho sabia ni que n'hi havia un.
8: N'hi ha un perquè et sembla que va fer molt accidents a l'altre.
3: Vaja, por Dios, això no es diguis, home, això... Fora, borra-ho, això, borra-ho.
8: Fora.
3: Ah, Josep, no, que m'ha tancat el xiringuito. Escolta'm, doncs mira, tan malament no deu anar si vols anar-hi. Doncs escolta'm, ara aniràs, però no a treballar, sinó gratis. Abans te pagaven, ara no. Ara almenys aniràs gratis. Ni pagues ni et pagaran, d'acord?
8: Exacte.
3: Molt bé. Josep, que vagi molt bé.
8: Ja passarem a buscar entrades.
3: Bon cap de setmana, Josep.
8: Igualment, gràcies.
3: Adéu. A mi em dona que en Josep no anirà al kamikaze, per lo que sé, jo crec que en Josep no es tirarà en el kamikaze. Bueno, doncs si no està gran el xiringuito, dilluns hi tornarem, puntuals a les 10, al de gorra, amb Ràdio Palafolls. Que passeu un molt bon cap de setmana, gaudiu dels empastats, gaudiu de la festa de Santa Anna de Blanes, gaudiu de l'estiu, que només passa un cop l'any, això de l'estiu. Passa molt ràpid, no? A mi em dona aquesta sensació, a mi ja, saps? Com em dono compte, ja és agost, i, bueno, agost, la setmana que ve és agost. Ai, bon cap de setmana, ens retrobem.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafoll rep 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures del 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta dels terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafoll Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes presentades en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. Aquesta situació manté ara mateix en suspens la viabilitat de la instal·lació d'aquesta benzinera.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més. Entre altres, l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera confirmen la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat local. Tot i que aquest niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, pues que n'alimenta els camps de secà.

Parlarem també de cultura, perquè Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Caura a la Biblioteca Ric Miralles. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc a dins tindrà lloc el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins de casa de la poeta a través de les paraules i les il·lustracions característiques de Caura.

i Malgrat de Mar activa la prohibició ja de fumar a totes les platges i també ha restringit la pesca. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a l'arena, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 de la tarda a 8 del matí del dia següent i exclusivament a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre. La normativa és especialment estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida a tot el litoral. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable amb núvols alts i mitjans poc destacables. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls hi haurà alguns núvols que taparan el cel. Les temperatures pugen, les màximes fins als 34 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Ho fem parlant del projecte de la benzinera al carrer Passada i és que s'han presentat 17 al·legacions contra aquest. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, és a dir, ahir, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del poble ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix també al ressò social que ha tingut el conflicte en les últimes setmanes. I és que un col·lectiu

0: debatre cadascuna d'aquestes esmenes. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat del projecte. Parlem ara de medi ambient abans de tractar altres qüestions, perquè el gaig blau ha nidificat per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera confirma la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca, concretament en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmon, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i també pel coneixement de l'avifauna reproductora a la zona. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagi nidificat al Maresme és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, vèiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a cap de passar com a migrants, es quedarien a criar el nostre territori. I així afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar que anava a mirar i vam anar allà tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i també a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat seguint el curs del riu Tordera i també buscant zones de conreu de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar el 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes niu s'ha observat una parella amb tres pollets. Badosa ha posat en valor la necessitat de protegir aquests ocells com a part del nostre llegat.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, vèiem que cada cop es anaven veient individus.
0: No era aquest el tall de veu que volíem escoltar d'Enric Badosa, però igualment el podeu recuperar al nostre web. Seguim amb la mateixa notícia, i és que des de Natmon subratllen com actuacions senzilles però sostingudes com la instal·lació de caixes niu contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions perquè el pas del temps i la meteorologia les fan malbé. Parlem ara de cultura perquè Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Kaura a la Biblioteca Enric Miralles. La biblioteca serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc a dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent amb Art. L'espectacle neix de l'obra de la popular poeta Rupi Kaura, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors, i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Cristina Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Kaur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital com si estiguessin dins de casa de la poeta.
2: Teatralitzar aquest espectacle que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa en el públic, i també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment. Per això l'espectador i l'espectadora que vingui no tan sols vindrà a escoltar els poemes, sinó també que viurà com si estiguessin a dintre de casa de la poeta o de mi mateixa, que seré qui posi el cos i la veu.
0: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia.
2: I crec que ens tocarà molt, molt endins, perquè en realitat són coses, moltes d'elles, que també segur que ens sentirem representats i

0: representades. Toca temes tan diversos com l'amor, el fer-se gran, l'ocupació que tenim en el dia a dia de no parar. És que tracta temes tan diversos que heu de venir i veure-ho.
1: Noguer anima tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Kaur com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora sol anar acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la plaça. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on ha quedat prohibit oficialment fumar a les platges i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera a l'estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais. I és que des de dimarts està en vigor la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores, tant de tabac com de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars, no podran fer-los servir en cap de les platges malgratenques. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guinguetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquest tipus de pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre, des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. El que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar han informat que l'incompliment de la normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.

Obrim la Maroteca d'aquest divendres per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, és a dir, fa tot just un any, una trentena de persones es manifestaven davant Marineland. Aquell diumenge, una trentena de membres de diverses entitats animalistes es van congregar a les portes del Parc Aquàtic i Delfinari Marineland per protestar i demanar la fi de qualsevol forma d'explotació animal sense distinció. Des de l'entitat Océanos de Vida Libre es va explicar que les entitats participants de la protesta volien que s'acabés de conscienciar els visitants del parc aquàtic de la realitat dels animals que hi viuen en ell. En aquella ocasió van organitzar la protesta les associacions Girona Animal Safe, PACMA Catalunya, Free the Animals i Océanos de Vida Libre. Aquesta no era la primera protesta que es feia aquell 2025. El mes anterior van fer-ne una altra amb l'obertura del parc aquàtic i en tenien previstes dues més, una a l'agost i una altra al setembre. Fa 5 anys, el 2021, Palafolls i 4 municipis més se situaven en el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi. Màxima alerta davant les altes temperatures d'aquells dies que no paraven de pujar i que almenys ho seguiríem fent fins divendres, és a dir, fins al dia següent. La situació va fer activar el nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal a Palafolls i a 2 municipis més de l'Alt Maresme, com són Santa Susana i Tordera. A la comarca també Alella i Tiana es van incloure aquell dijous en aquell nivell del mapa. Segons va recordar l'ADF de l'Alt Maresme, amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, així com també com el nivell 2, predominant en aquest cas a la resta de la comarca en aquell moment, es feia una vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals, controls de columnes de fum en terrenys forestals i també en terrenys no forestals a menys de 500 metres del bosc. Recordem, aprofitant aquesta notícia de la qual parlàvem fa 5 anys, que ara mateix Palafolls se situa a nivell 2 del Pla Alfa. En el cas de Tordera, està a nivell 3. I finalment, fa 10 anys, el 2016, Palafolls incrementava gairebé un 18% la recollida selectiva de residus l'any anterior, el 2015. Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus, a Palafolls el percentatge de residus recollits selectivament sobre el total dels municipals va estar d'un 34,93% respecte a un 17,27% del 2014 i el que suposava un augment del gairebé 18%. Des del Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme es va explicar què es devia aquest augment. El nostre municipi se sumava a la tendència general a l'alça que havia experimentat la majoria de pobles de la comarca els últims temps. I és que el Maresme havia tingut històricament uns resultats de recollida selectiva sensiblement majors als de la mitjana catalana. Així ho mostrava el fet que el conjunt de municipis membres del Consorci, és a dir, 30 dels municipis del Maresme, menys Tiana i Montgat, havien augmentat un 8,8% el 2015 al seu percentatge. Aquest va ser el creixement més significatiu en aquells últims anys.

0: És moment ara de parlar amb el nostre company, amb Quim Serra, amb qui connectem per conèixer quina és la previsió meteorològica per avui i també per aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda. Quin temps ens espera?
1: El temps aquest migdia continua marcat per l'estabilitat i sobretot per la calor. Altre cop tenim temperatures que ja arriben cap als 32 graus a prop de la costa i cap als 34 a l'interior de la comarca. Esperem que avui, per tant, les temperatures màximes puguin repuntar una mica fins als 35 graus a l'interior del Maresme i 33 a prop de la costa, mentre que aquest cap de setmana hem de parlar d'un canvi de temps, un canvi que ens portarà un descens de les temperatures, sobretot pel que fa a les màximes de diumenge, que quedaran per sota dels 30 graus a tota la comarca, i això no passava des del 20 de juny. Per tant, tindrem una clara baixada de temperatura. Això, de retruc, també ens portarà un augment de la inestabilitat. Això vol dir que tindrem possibilitat d'alguns xàfecs. De moment, aquesta tarda continuarem amb tranquil·litat, alguns núvols alts, mitjans, sense més conseqüències, i de cara demà la nuvolositat es farà més compacta. Uns núvols que cap al vespre podrien deixar hi alguna primera gotellada, poca cosa. Serà la matinada del diumenge, més o menys cap a les 2-3 de la matinada, quan els xàfecs de caire tempestuós començaran a avançar des del sud de la comarca cap al nord. Especialment fortes podran ser les precipitacions a la meitat sud del Maresme, no tant cap al nord de la comarca. Per la seva banda, els vents bufaran més aviat fluixos de mar cap a terra de cara a demà, i la situació marítima s'alterarà una mica a marees de maró. Demà passat diumenge encara quedaran molts núvols, com dèiem, sobretot al matí, possibilitat d'algun ruixat sempre de forma irregular. Durant la tarda aniran desapareixent les precipitacions amb temperatures més baixes. Els vents que bufaran de mar cap a terra i la mar una mica alterada, amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana encara amb restes de núvols de matinada i matí. De matinada no es descarta un xàfec molt puntual a primera línia de la costa, però després anirà millorant ràpidament amb unes temperatures que de moment dilluns continuaran força frenades.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu repassant quines han estat les notícies destacades d'aquest dia. El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafolls ha rebut 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures de gairebé el 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta de terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafolls Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat. Tot i que el niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, que n'alimenta els camps de secà.

En cultura, Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaur a la biblioteca. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc dins tindrà lloc el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins casa de la poeta a través de les paraules de Kaur.

I també avui hem marxat cap a Malgrat de Mar, que ha activat ja la prohibició de fumar a totes les platges i a restringir la pesca durant l'estiu. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a la platja, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 a 8, a 8 del matí del dia següent, i exclusivament a la platja de l'Estillero i a la de Malgrat Centre. La normativa és especialment també estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros.

0: fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies, tota la informació de Palafolls i de Rodalies, les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Caura a la Biblioteca Enric Miralles. La Biblioteca de Palafolls serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent a Mar. L'espectacle neix de l'obra de la poeta, de la popular poeta Rupi Caur, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Caur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital, com si estiguessin dins de casa de la poeta.
1: Vaig voler teatralitzar aquest espectacle, tant que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa al públic. I també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment.
0: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia. Noguera anima a tothom a participar i tant si ja coneixen l'obra de Rupi Caur com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora sol anar acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la seva plaça.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: de distribució com han identificat, i va veure que hi havia la caixa niu on hi havia una parella, una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar que anava a mirar i va manallar tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
1: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi, també a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat seguint el curs del riu Tordera i també buscant zones de conreu de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar el 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes niu s'ha observat una parella amb tres pollets. Badosa ha posat en valor la necessitat de protegir aquests ocells com a part del nostre llegat.
0: I llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus.
1: No era aquest el tall de veu que volíem escoltar d'Enric Badosa, però igualment el podeu recuperar al nostre web. Seguim amb la mateixa notícia, i és que des d'Admont subratllen com actuacions senzilles però sostingudes com la instal·lació de caixes niu contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions perquè el pas del temps i la meteorologia les fan malbé. Parlem ara de cultura perquè Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Kaura a la Biblioteca Enric Miralles. La biblioteca serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc a dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent amb Art. L'espectacle neix de l'obra de la popular poeta Rupi Kaura, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Cristina Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Caur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital com si estiguessin dins de casa de la poeta.
2: Teatralitzar aquest espectacle tant que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa en el públic, i també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment. Per això l'espectador i l'espectadora que vingui no tan sols vindrà a escoltar els poemes, sinó també que viurà com si estiguessin a dintre de casa de la poeta o de mi mateixa, que seré qui posi el cos i la veu.
1: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia.
2: I crec que ens tocarà molt, molt endins, perquè en realitat són coses, moltes d'elles, que també segur que ens sentirem representats i representades. Toca temes tan diversos com l'amor, el fer-se gran, l'ocupació que tenim en el dia a dia de no parar. És que tracta temes tan diversos que heu de venir i veure-ho.
1: Noguer anima tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Kaura com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora solen acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la plaça. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on ha quedat prohibit oficialment fumar a les platges i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera a l'estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais. I és que des de dimarts està en vigor la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores, tant de tabac com de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars, no podran fer-los servir en cap de les platges malgratenques. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses

de les guinguetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquest tipus de pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre, des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. El que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar han informat que l'incompliment de la normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.

Obrim la Maroteca d'aquest divendres per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, és a dir, fa tot just un any, una trentena de persones es manifestaven davant Marineland. Aquell diumenge, una trentena de membres de diverses entitats animalistes es van congregar a les portes del Parc Aquàtic i Delfinari Marineland per protestar i demanar la fi de qualsevol forma d'explotació animal sense distinció. Des de l'entitat Océanos de Vida Libre es va explicar que les entitats participants de la protesta volien que s'acabés de conscienciar els visitants del parc aquàtic de la realitat dels animals que hi viuen en ell. En aquella ocasió van organitzar la protesta les associacions Girona Animal Safe, PACMA Catalunya, Free the Animals i Océanos de Vida Libre. Aquesta no era la primera protesta que es feia aquell 2025. El mes anterior van fer-ne una altra amb l'obertura del parc aquàtic i en tenien previstes dues més, una a l'agost i una altra al setembre. Fa 5 anys, el 2021, Palafolls i 4 municipis més se situaven en el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi. Màxima alerta davant les altes temperatures d'aquells dies que no paraven de pujar i que almenys ho seguiríem fent fins divendres, és a dir, fins al dia següent. La situació va fer activar el nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal a Palafolls i a 2 municipis més de l'Alt Maresme, com són Santa Susana i Tordera. A la comarca, també Alella i Tiana es van incloure aquell dijous en aquell nivell del mapa. Segons va recordar l'ADF de l'Alt Maresme, amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, així com també com el nivell 2, predominant en aquest cas a la resta de la comarca en aquell moment, es feia una vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals, controls de columnes de fum en terrenys forestals i també en terrenys no forestals a menys de 500 metres del bosc. Recordem, aprofitant aquesta notícia de la qual parlàvem fa 5 anys, que ara mateix Palafolls se situa a nivell 2 del Pla Alfa. En el cas de Tordera, està a nivell 3. I finalment, fa 10 anys, el 2016, Palafolls incrementava gairebé un 18% la recollida selectiva de residus l'any anterior, el 2015. Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus, a Palafolls el percentatge de residus recollits selectivament sobre el total dels municipals va estar d'un 34,93% respecte a un 17,27% del 2014 i el que suposava un augment del gairebé 18%. Des del Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme es va explicar què es devia aquest augment. El nostre municipi se sumava a la tendència general a l'alça que havia experimentat la majoria de pobles de la comarca els últims temps. I és que el Maresme havia tingut històricament uns resultats de recollida selectiva sensiblement majors als de la mitjana catalana. Així ho mostrava el fet que el conjunt de municipis membres del Consorci, és a dir, 30 dels municipis del Maresme, menys Tiana i Montgat, havien augmentat un 8,8% el 2015 al seu percentatge. Aquest va ser el creixement més significatiu en aquells últims anys.

0: És moment ara de parlar amb el nostre company, amb Quim Serra, amb qui connectem per conèixer quina és la previsió meteorològica per avui i també per aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda. Quin temps ens espera?
1: El temps aquest migdia continua marcat per l'estabilitat i sobretot per la calor. Altre cop tenim temperatures que ja arriben cap als 32 graus a prop de la costa i cap als 34 a l'interior de la comarca. Esperem que avui, per tant, les temperatures màximes puguin repuntar una mica, fins als 35 graus a l'interior del Maresme i 33 a prop de la costa, mentre que aquest cap de setmana hem de parlar d'un canvi de temps, un canvi que ens portarà un descens de les temperatures, sobretot pel que fa a les màximes de diumenge, que quedaran per sota dels 30 graus a tota la comarca, i això no passava des del 20 de juny. Per tant, tindrem una clara baixada de temperatura. Això, de retruc, també ens portarà un augment de la inestabilitat. Això vol dir que tindrem possibilitat d'alguns xàfecs. De moment, aquesta tarda continuarem amb tranquil·litat, alguns núvols alts, mitjans, sense més conseqüències, i de cara demà la nuvolositat es farà més compacta. Uns núvols que cap al vespre podrien deixar hi alguna primera gota tallada, poca cosa. Serà la matinada del diumenge, més o menys cap a les 2-3 de la matinada, quan els xàfecs de caire tempestuós començaran a avançar des del sud de la comarca cap al nord. Especialment fortes podran ser les precipitacions a la meitat sud del Maresme, no tant cap al nord de la comarca. Per la seva banda, els vents bufaran més aviat fluixos de mar cap a terra de cara a demà, i la situació marítima s'alterarà una mica a marees de maró. Demà passat diumenge encara quedaran molts núvols, com dèiem, sobretot al matí, possibilitat d'algun ruixat sempre de forma irregular. Durant la tarda aniran desapareixent les precipitacions amb temperatures més baixes. Els vents que bufaran de mar cap a terra i la mar una mica alterada, amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana encara amb restes de núvols de matinada i matí. De matinada no es descarta un xàfec molt puntual a primera línia de la costa, però després anirà millorant ràpidament amb unes temperatures que de moment dilluns continuaran força frenades.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu repassant quines han estat les notícies destacades d'aquest dia. El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafolls ha rebut 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures de gairebé el 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta de terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafolls Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat. Tot i que el niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, buscant aliment als camps de secà.

En cultura, Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaura a la biblioteca. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc dins tindrà lloc el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins casa de la poeta a través de les paraules de Kaura.

I també avui hem marxat cap a Malgrat de Mar, que ha activat ja la prohibició de fumar a totes les platges i ha restringit la pesca durant l'estiu. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a la platja, excloent només les terrasses de les Guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 a 8, a 8 del matí del dia següent, i exclusivament a la platja de l'Estillero i a la de Malgrat Centre. La normativa és especialment també estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies, tota la informació de Palafolls i de Rodalies, les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: De Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El De Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: el gaig blau nidifica per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca, concretament en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmont, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i pel coneixement de l'avifauna reproductora de la nostra comarca. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagin nidificat a la zona de la Baixa Tordera és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a passar com a migrant, es quedarien a criar el nostre territori. I així afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar que anava a mirar i vam anellar tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat de Mar seguint el curs del riu Tordera i buscant zones de conreus de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar l'any 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes nius s'ha observat una parella i tres pollets. Badosa ha posat en valor la necessitat de continuar protegint aquests ocells com a part del nostre llegat. Des de Natmont també han subratllat com actuacions senzilles però sostingudes, com la instal·lació de caixes niu, contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, però, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions, i és que el pas del temps i la meteorologia les fan malbé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: 7.7 FM, Ràdio Palafolls.

0: Ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Espa de l'Olímpic Ebenia Resort, hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat. Quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet. Per aconseguir aquest premi de Marina, l'únic que heu de fer és dir-nos, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny. Però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Ja està, ja som divendres, home, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Spa de l'Olímpic Ebenya Resort, hotel de Lloret. Felicitats, quines són, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem fu, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és que és meravellós tot plegat, quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet, per aconseguir aquest premi de Marineland, l'únic que heu de fer és dir-nos, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny, però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: presenten 17 al·legacions contra el projecte de la benzinera del carrer Passada. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, el projecte per instal·lar una estació de servei de plen oil al centre del municipi ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix al ressò que ha tingut també el conflicte en les últimes setmanes, i és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que aproximadament representa el 20% de la població de Palafolls. Tot i això, tant l'empresa Plen Oil com la propietat dels terrenys van rebutjar la proposta de permuta de l'Ajuntament. Aquesta proposta contemplava que el consistori els oferia uns terrenys municipals fora del centre a canvi de recuperar la parcel·la del carrer Passada per ús públic. Tot i això, la propietat va considerar que la manifestació dels veïns davant del seu propi terreny va suposar un punt de no retorn en les converses. Amb el període de delegacions tancat, ara és el torn de serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna de les esmenes presentades. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat d'aquest projecte. I queda oficialment prohibit fumar a les platges de Malgrat i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera aquest estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais, i és que des de dimarts està en vigor ja la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores de tabac, cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars no els podran fer servir en cap de les platges de Malgrat. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guiquetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquesta pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. I el que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat han informat que l'incompliment d'aquesta normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Spa de l'Olímpic Evenia Resort, Hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat. Quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet, per aconseguir aquest premi de Marineland, l'únic que heu de fer és dir-nos, ojo, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny. Però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
2: Sin 7.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'espa de l'Olímpic Ebenia Resort Hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, fu, fu, fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és que és meravellós tot plegat. Quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet. Per aconseguir aquest premi de Marina, l'únic que heu de fer és dir-nos, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny. Però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Caura a la Biblioteca Enric Miralles. La Biblioteca de Palafolls serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent a Mar. L'espectacle neix de l'obra de la poeta, de la popular poeta Rupi Caur, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Caur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital, com si estiguessin dins de casa de la poeta.
1: Vaig voler teatralitzar aquest espectacle, que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa al públic. I també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment.
0: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia. Noguera anima a tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Caur com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora sol anar acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la seva plaça.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: tant, ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Spa de l'Olímpic Evenia Resort Hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat. Quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet. Per aconseguir aquest premi de Marina, l'únic que heu de fer és dir-nos, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny. Però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Pa-pam! Ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda, és la Sara Silva, que se'n va a l'espada a l'Olímpic Evenia Resort, hotel de Lloret, felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem, fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat, quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet, per aconseguir aquest premi de Marineland, l'únic que heu de fer és dir-nos, ojo, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny, però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: el gaig blau nidifica per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca. Concretament, en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmont, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i pel coneixement de l'avifauna reproductora de la nostra comarca. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagin nidificat a la zona de la Baixa Tordera és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a passar com a migrants, es quedarien a criar el nostre territori. I així afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar, va mirar i va manallar tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat de Mar seguint el curs del riu Tordera i buscant zones de conreus de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar l'any 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes nius s'ha observat una parella i tres pollets. Badosa ha posat en valor la necessitat de continuar protegint aquests ocells com a part del nostre llegat. Des de Natmont també han subratllat com actuacions senzilles però sostingudes, com la instal·lació de caixes niu, contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, però, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions, i és que el pas del temps i la meteorologia les fan malbé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Gorra Express.
1: Papam, ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que aquí s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Espada, l'Olímpic Ebenya Resort, Hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat, quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet, per aconseguir aquest premi de Marineland l'únic que heu de fer és dir-nos, ojo, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny, però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagat no, això no, home, no, això no, regalat.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Ràdio Palafolls.

0: La Guerra Express.
1: Papà, ja està, ja som divendres, home, ja era hora, ja era hora. Dir-vos que qui s'emporta el premi d'ahir a la tarda és la Sara Silva, que se'n va a l'Spa de l'Olímpic Ebenya Resort, Hotel de Lloret. Felicitats, quina sort, ja m'agradaria a mi. Ai, has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord? Bueno, escolta'm, i avui també tenim premi. Què? Que és divendres, però acabem... Fu, a tope, a tope. Premi d'avui, dues entrades, no una, no tres, no, dues entrades per anar a Marineland! Marineland Palafolls, quin lloc més perfecte, molt a prop de la ràdio, és meravellós tot plegat. Quins tobogans, quines coses per passar un dia perfecte al parc aquàtic. Escolta'm, què heu de fer per aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland? Facilet. Per aconseguir aquest premi de Marina, l'únic que heu de fer és dir-nos, nosaltres regalarem unes entrades per anar a Marineland, que està molt a prop, no és gaire lluny. Però si poguéssim regalar-vos un viatge somiat, on us agradaria anar? A Seychelles, a Madagascar, a Lapònia. Bueno, Lapònia potser per veure el Pare Noel no seria ara la millor època, però vaja, quin és el lloc on us agradaria anar que us regalessin un viatge? Regalat, eh? No, pagant no, això no, home, no, això no, regalat.
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: tanquem la parada del Degorra Express d'avui. Ens hi tornem a posar dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu-siau. Degorra Express. Música sense interrupcions.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafoll rep 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures del 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta dels terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafoll Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes presentades en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. Aquesta situació manté ara mateix en suspens la viabilitat de la instal·lació d'aquesta benzinera.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, n'hi ha moltes més. Entre altres, l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat local. Tot i que aquest niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, pues que n'alimenta els camps de secà.

Parlarem també de cultura, perquè Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaura a la Biblioteca Ric Miralles. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc a dins tindrà lloc el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda, amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins de casa de la poeta a través de les paraules i les il·lustracions característiques de Kaur.

0: I malgrat de mar activar la prohibició ja de fumar a totes les platges i també a restringir la pesca. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a l'arena, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 de la tarda a 8 del matí del dia següent i exclusivament a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre. La normativa és especialment estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida a tot el litoral. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable amb núvols alts i mitjans poc destacables. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls hi haurà alguns núvols que taparan el cel. Les temperatures pugen, les màximes fins als 34 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Ho fem parlant del projecte de la benzinera al carrer Passada i és que s'han presentat 17 al·legacions contra aquest. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, és a dir, ahir, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del poble ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix també al ressò social que ha tingut el conflicte en les últimes setmanes. I és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que representa aproximadament el 20% de la població de Palafolls. Amb el període d'al·legacions tancat, ara és el torn dels serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna d'aquestes esmenes. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat del projecte. Parlem ara de medi ambient abans de tractar altres qüestions, perquè el gaig blau ha nidificat per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera confirma la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca, concretament en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmon, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i també pel coneixement de l'avifauna reproductora a la zona. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagi nidificat al Maresme és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, vèiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a passar com a migrants, es quedarien a criar el nostre territori. I així afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, està ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar i que anava a mirar i vam anar allà tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i també a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat seguint el curs del riu Tordera i també buscant zones de conreu de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar el 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes niu s'ha observat una parella amb tres pollets. Badosa ha posat en valor la necessitat de protegir aquests ocells com a part del nostre llegat.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus.
0: No era aquest el tall de veu que volíem escoltar d'Enric Badosa, però igualment el podeu recuperar al nostre web. Seguim amb la mateixa notícia, i és que des d'Admon subratllen com actuacions senzilles però sostingudes com la instal·lació de caixes niu contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions perquè el pas del temps i la meteorologia les fan malbé. Parlem ara de cultura perquè Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Kaura a la Biblioteca Enric Miralles. La biblioteca serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc a dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent amb Art. L'espectacle neix de l'obra de la popular poeta Rupi Kaur, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors, i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Cristina Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Kaur. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital com si estiguessin dins de casa de la poeta.
2: Teatralitzar aquest espectacle que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa en el públic, i també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment. Per això l'espectador

0: temes tan diversos com l'amor, el fer-se gran, l'ocupació que tenim en el dia a dia de no parar. És que tracta temes tan diversos que heu de venir i veure-ho.
1: Noguer anima tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Kaur com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora solen acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la plaça. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on ha quedat prohibit oficialment fumar a les platges i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera a l'estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais. I és que des de dimarts està en vigor la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores, tant de tabac com de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars, no podran fer-los servir en cap de les platges malgratenques. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guinguetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquest tipus de pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar qualsevol hora del dia. El que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat de Mar han informat que l'incompliment de la normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.

Obrim l'hemeroteca d'aquest divendres per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, és a dir, fa tot just un any, una trentena de persones es manifestaven davant Marineland. Aquell diumenge, una trentena de membres de diverses entitats animalistes es van congregar a les portes del Parc Aquàtic i Delfinari Marineland per protestar i demanar la fi de qualsevol forma d'explotació animal sense distinció. Des de l'entitat Océanos de Vida Libre es va explicar que les entitats participants a la protesta volien que s'acabés de conscienciar els visitants del parc aquàtic de la realitat dels animals que hi viuen en ell. En aquella ocasió van organitzar la protesta les associacions Girona Animal Safe, PACMA Catalunya, Free the Animals i Océanos de Vida Libre. Aquesta no era la primera protesta que es feia aquell 2025. El mes anterior van fer-ne una altra amb l'obertura del parc aquàtic i en tenien previstes dues més, una a l'agost i una altra al setembre. Fa 5 anys, el 2021, Palafolls i 4 municipis més se situaven en el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi. Màxima alerta davant les altes temperatures d'aquells dies que no paraven de pujar i que almenys ho seguiríem fent fins divendres, és a dir, fins al dia següent. La situació va fer activar el nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal a Palafolls i a 2 municipis més de l'Alt Maresme, com són Santa Susana i Tordera. A la comarca també Alella i Tiana es van incloure aquell dijous en aquell nivell del mapa. Segons va recordar l'ADF de l'Alt Maresme, amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, així com també com el nivell 2, predominant en aquest cas a la resta de la comarca en aquell moment, es feia una vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals, controls de columnes de fum en terrenys forestals i també en terrenys no forestals a menys de 500 metres del bosc. Recordem, aprofitant aquesta notícia de la qual parlàvem fa 5 anys, que ara mateix Palafolls se situa a nivell 2 del Pla Alfa. En el cas de Tordera està a nivell 3. I finalment, fa 10 anys, el 2016, Palafolls incrementava gairebé un 18% la recollida selectiva de residus l'any anterior, el 2015. Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus, a Palafolls el percentatge de residus recollits selectivament sobre el total dels municipals va estar d'un 34,93% respecte a un 17,27% del 2014 i el que suposava un augment del gairebé 18%. Des

El Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme es va explicar què es devia aquest augment. El nostre municipi se sumava a la tendència general a l'alça que havia experimentat la majoria de pobles de la comarca els últims temps. I és que el Maresme havia tingut històricament uns resultats de recollida selectiva sensiblement majors als de la mitjana catalana. Així ho mostrava el fet que el conjunt de municipis membres del Consorci, és a dir, 30 dels municipis del Maresme, menys Tiana i Montgat, havien augmentat un 8,8% el 2015 al seu percentatge. Aquest va ser el creixement més significatiu en aquells últims anys.

0: És moment ara de parlar amb el nostre company, amb Quim Serra, amb qui connectem per conèixer quina és la previsió meteorològica per avui i també per aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda. Quin temps ens espera?
1: El temps aquest migdia continua marcat per l'estabilitat i sobretot per la calor. Altre cop tenim temperatures que ja arriben cap als 32 graus a prop de la costa i cap als 34 a l'interior de la comarca. Esperem que avui, per tant, les temperatures màximes puguin repuntar una mica fins als 35 graus a l'interior del Maresme i 33 a prop de la costa, mentre que aquest cap de setmana hem de parlar d'un canvi de temps, un canvi que ens portarà un descens de les temperatures, temperatures sobretot pel que fa a les màximes de diumenge, que quedaran per sota dels 30 graus a tota la comarca, i això no passava des del 20 de juny. Per tant, tindrem una clara baixada de temperatura. Això, de retruc, també ens portarà un augment de la inestabilitat. Això vol dir que tindrem possibilitat d'alguns xàfecs. De moment, aquesta tarda continuarem amb tranquil·litat, alguns núvols alts, mitjans, sense més conseqüències, i de cara demà la nuvolositat es farà més compacta. Uns núvols que cap al vespre podrien deixar ja alguna primera gota tallada, poca cosa. Serà la matinada del diumenge, més o menys cap a les 2-3 de la matinada, quan els xàfecs de caire tempestuós començaran a avançar des del sud de la comarca cap al nord. Especialment fortes podran ser les precipitacions a la meitat sud del Maresme, no tant cap al nord de la comarca. Per la seva banda, els vents bufaran més aviat fluixos de mar cap a terra de cara a demà, i la situació marítima s'alterarà una mica a marees de maró. Demà passat diumenge encara quedaran molts núvols, com dèiem, sobretot al matí, possibilitat d'algun ruixat sempre de forma irregular. Durant la tarda aniran desapareixent les precipitacions amb temperatures més baixes. Els vents que bufaran de mar cap a terra i la mar una mica alterada, amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana encara amb restes de núvols de matinada i matí. De matinada no es descarta un xàfec molt puntual a primera línia de la costa, però després anirà millorant ràpidament amb unes temperatures que de moment dilluns continuaran força frenades.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu repassant quines han estat les notícies destacades d'aquest dia. El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafolls ha rebut 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures de gairebé el 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta de terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafolls Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat. Tot i que el niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, buscant aliment als camps de secà.

En cultura, Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaura a la biblioteca. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc dins tindrà lloc el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins casa de la poeta a través de les paraules de Kaura.

I també avui hem marxat cap a Malgrat de Mar, que ha activat ja la prohibició de fumar a totes les platges i ha restringit la pesca durant l'estiu. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a la platja, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 a 8, a 8 del matí del dia següent, i exclusivament a la platja de l'Estillero i a la de Malgrat Centre. La normativa és especialment també estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies, tota la informació de Palafolls i de Rodalies, les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: presenten 17 al·legacions contra el projecte de la benzinera del carrer Passada. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del municipi ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix al ressò que ha tingut també el conflicte en les últimes setmanes, i és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que aproximadament representa el 20% de la població de Palafolls. Tot i això, tant l'empresa Plenoil com la propietat dels terrenys van rebutjar la proposta de permuta de l'Ajuntament. Aquesta proposta contemplava que el consistori els oferia uns terrenys municipals fora del centre a canvi de recuperar la parcel·la del carrer Passada per ús públic. Tot i això, la propietat va considerar que la manifestació dels veïns davant del seu propi terreny va suposar un punt de no retorn en les converses. Amb el període d'al·legacions tancat, ara és el torn de serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna de les esmenes presentades. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat d'aquest projecte. I queda oficialment prohibit fumar a les platges de Malgrat i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera aquest estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais, i és que des de dimarts està en vigor ja la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores de tabac, cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars no els podran fer servir en cap de les platges de Malgrat. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guiquetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquesta pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. I el que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat han informat que l'incompliment d'aquesta normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: presenten 17 al·legacions contra el projecte de la benzinera del carrer Passada. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del municipi ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix al ressò que ha tingut també el conflicte en les últimes setmanes, i és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que aproximadament representa el 20% de la població de Palafolls. Tot i això, tant l'empresa Plenoil com la propietat dels terrenys van rebutjar la proposta de permuta de l'Ajuntament. Aquesta proposta contemplava que el consistori els oferia uns terrenys municipals fora del centre a canvi de recuperar la parcel·la del carrer Passada per ús públic. Tot i això, la propietat va considerar que la manifestació dels veïns davant del seu propi terreny va suposar un punt de no retorn en les converses. Amb el període de delegacions tancat, ara és el torn de serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna de les esmenes presentades. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat d'aquest projecte. I queda oficialment prohibit fumar a les platges de Malgrat i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera aquest estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais, i és que des de dimarts està en vigor ja la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores de tabac, cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars no els podran fer servir en cap de les platges de Malgrat. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guiquetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquesta pesca només podran desenvolupar-la a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre des de les 7 de la tarda a les 8 del matí del dia següent. Fora de la temporada estival sí que es permet pescar a qualsevol hora del dia. I el que també queda totalment prohibit és la pesca subaquàtica amb arpons. Des de l'Ajuntament de Malgrat han informat que l'incompliment d'aquesta normativa de pesca es considera una falta greu i que pot suposar multes de fins a 1.500 euros pel pescador.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafolls rep 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures del 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta dels terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafolls Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes presentades en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. Aquesta situació manté ara mateix en suspens la viabilitat de la instal·lació d'aquesta benzinera.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més. Entre altres, l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera confirmen la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat local. Tot i que aquest niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, pues que n'alimenta els camps de secà.

Parlarem també de cultura, perquè Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaura a la Biblioteca Ric Miralles. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc a dins tindrà lloc el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins de casa de la poeta a través de les paraules i les il·lustracions característiques de Kaur.

0: I malgrat de mar, activa la prohibició ja de fumar a totes les platges i també a restringir la pesca. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a l'arena, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 de la tarda a 8 del matí del dia següent i exclusivament a les platges de l'Estillero i de Malgrat Centre. La normativa és especialment estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida a tot el litoral. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros. I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable amb núvols alts i mitjans poc destacables. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa del Maresme. Les temperatures màximes pujaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls hi haurà alguns núvols que taparan el cel. Les temperatures pugen, les màximes fins als 34 graus i les mínimes fins als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Ho fem parlant del projecte de la benzinera al carrer Passada i és que s'han presentat 17 al·legacions contra aquest. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública aquest 23 de juliol, és a dir, ahir, el projecte per instal·lar una estació de servei de Plenoil al centre del poble ha rebut un total de 17 esmenes de caràcter tècnic, jurídic i urbanístic. Aquesta xifra d'al·legacions s'afegeix també al ressò social que ha tingut el conflicte en les últimes setmanes. I és que un col·lectiu de veïns contraris a la instal·lació ja van lliurar 2.238 signatures al registre municipal, una xifra que representa aproximadament el 20% de la població de Palafolls. Amb el període d'al·legacions tancat, ara és el torn dels serveis tècnics municipals que han d'estudiar i respondre cadascuna d'aquestes esmenes. Es tracta d'un tràmit que, segons fonts municipals, es podria allargar durant diverses setmanes abans de tenir una resolució definitiva sobre la viabilitat del projecte. Parlem ara de medi ambient abans de tractar altres qüestions, perquè el gaig blau ha nidificat per primer cop a la Baixa Tordera. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació documentada del gaig blau a la nostra comarca, concretament en una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la Baixa Tordera. Aquesta fita, tal com detallen des de Natmon, és de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat i també pel coneixement de l'avifauna reproductora a la zona. I és que el gaig blau és una espècie vulnerable a Catalunya. El fet que hagi nidificat al Maresme és molt significatiu pel que fa a la seva conservació. Ho ha detallat Enric Badosa, un dels responsables del projecte.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus per la zona de Tordera. I vam pensar que potser si els ajudéssim una mica, alguns d'aquests individus, a passar com a migrants, es quedarien a criar el nostre territori. I així s'afavorir l'espècie i augmentar la seva distribució com a nidificat. I va veure que hi havia la caixa niu, on hi havia una parella d'adults que estaven allà a prop d'aquesta caixa, estava ocupada. Tan bon punt ho va veure, doncs em va avisar que anava a mirar i vam anar allà tres pollets molt grossets que em sembla que, bueno, em sembla que ja aquesta setmana ja han sortit del niu.
0: Tot i que la nidificació s'ha produït a Tordera, la presència d'aquest ocell de plomatge blau intens també s'ha notat al nostre municipi i també a la zona. Durant els períodes de migració s'han pogut veure exemplars en diversos punts del territori. Segons ha explicat Badosa, s'han vist individus a Palafolls i a Malgrat seguint el curs del riu Tordera i també buscant zones de conreu de secà per alimentar-se d'insectes i petits rèptils. Aquesta fita s'ha desenvolupat en el marc del projecte Nius pel Blau, que va començar el 2021 amb la instal·lació d'una vintena de caixes de fusta. No ha sigut fins fa poques setmanes que ha donat resultats. En una d'aquestes caixes niu s'ha observat una parella amb tres pollets. Badós ha posat en valor la necessitat de protegir aquests ocells com a part del nostre llegat.
1: Llavors, durant la migració prenupcial, és a dir, abans de criar, veiem que cada cop es anaven veient individus.
0: No era aquest el tall de veu que volíem escoltar d'Enric Badosa, però igualment el podeu recuperar al nostre web. Seguim amb la mateixa notícia, i és que des d'Admont subratllen com actuacions senzilles però sostingudes com la instal·lació de caixes niu contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades. Tanmateix, l'entitat alerta que calen recursos per mantenir i reposar aquestes instal·lacions perquè el pas del temps i la meteorologia les fan malbé. Parlem ara de cultura perquè Cristina Noguera donarà veu a la poesia de Rupi Kaura a la Biblioteca Enric Miralles. La biblioteca serà l'escenari el pròxim dimecres 29 de juliol a 6:45 de la tarda d'una proposta cultural que combina la literatura i les arts escèniques. Es tracta del recital de poesia teatralitzada Tot el que em cal ja ho duc a dins, a càrrec de Cristina Noguera, membre de la companyia de teatre Creixent amb Art. L'espectacle neix de l'obra de la popular poeta Rupi Kaura, concretament dels seus llibres El sol i les seves flors, i Tot el que em cal ja ho duc a dins. Segons explica la mateixa Cristina Noguera, el projecte va sorgir d'un encàrrec per un club de lectura fa uns 3 anys. Lluny de ser una simple lectura de poemes, l'actriu ha buscat teatralitzar els textos per transmetre la visceralitat i el moviment que demana l'escriptura de Kaura. L'objectiu és que el públic no només escolti les paraules, sinó que visqui un recorregut vital com si estiguessin dins de casa de la poeta.
2: Teatralitzar aquest espectacle tant, que no fos tan sols una lectura de poemes, perquè crec que d'aquesta manera podien arribar d'una manera més directa al públic, i també perquè la manera d'escriure poemes de la Rupi neix des d'una visceralitat que necessitava moviment. Per això l'espectador i l'espectadora que vingui no tan sols vindrà a escoltar els poemes, sinó també que viurà com si estiguessin a dintre de casa de la poeta o de mi mateixa, que seré qui posi el cos i la veu.
0: Durant el recital es tractaran temes universals i quotidians amb els quals els assistents es podran sentir identificats, com ara l'amor, el procés de fer-se gran o el ritme frenètic del dia a dia.
2: I crec que ens tocarà molt, molt endins, perquè en realitat són coses, moltes d'elles, que també segur que ens sentirem representats i representades. Toca temes tan diversos com l'amor, el fer-se gran, l'ocupació que tenim en el dia a dia de no parar. És que tracta temes tan diversos que heu de venir i veure-ho.
0: Noguer anima tothom a participar-hi, tant si ja coneixen l'obra de Rupi Kaura com si és la primera vegada que s'hi acosten, destacant que la poesia de l'autora solen acompanyada d'il·lustracions creades per ella mateixa. Les persones interessades a assistir-hi encara són a temps d'apuntar-se, però cal que es posin en contacte amb la biblioteca per tal de reservar la plaça. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, on ha quedat prohibit oficialment fumar a les platges i pescar a la Conca i a la Punta de la Tordera a l'estiu. Des d'aquesta setmana, les persones fumadores que visitin alguna de les platges de Malgrat de Mar no podran fumar en aquests espais. I és que des de dimarts està en vigor la nova ordenança de platges. Aquesta contempla que les persones que siguin fumadores, tant de tabac com de cigarretes electròniques, vaporitzadors o similars, no podran fer-los servir en cap de les platges malgratenques. Tot i això, la prohibició s'exclou a les terrasses de les Guinguetes. D'altra banda, també es contempla la prohibició de la pesca recreativa durant la temporada d'estiu. Des de dimarts, els amants d'aquest tipus de pesca només podran desenvolupar-la a les platges de

Obrim la Maroteca d'aquest divendres per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, és a dir, fa tot just un any, una trentena de persones es manifestaven davant Marineland. Aquell diumenge, una trentena de membres de diverses entitats animalistes es van congregar a les portes del Parc Aquàtic i Delfinari Marineland per protestar i demanar la fi de qualsevol forma d'explotació animal sense distinció. Des de l'entitat Oceanos de Vida Libre es va explicar que les entitats participants a la protesta volien que s'acabés de conscienciar els visitants del parc aquàtic de la realitat dels animals que hi viuen en ell. En aquella ocasió van organitzar la protesta les associacions Girona Animal Safe, PACMA Catalunya, Free the Animals i Oceanos de Vida Libre. Aquesta no era la primera protesta que es feia aquell 2025. El mes anterior van fer-ne una altra amb l'obertura del parc aquàtic i en tenien previstes dues més, una a l'agost i una altra al setembre. Fa 5 anys, el 2021, Palafolls i 4 municipis més se situaven en el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi. Màxima alerta davant les altes temperatures d'aquells dies que no paraven de pujar i que almenys ho seguiríem fent fins divendres, és a dir, fins al dia següent. La situació va fer activar el nivell 3 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal a Palafolls i a 2 municipis més de l'Alt Maresme, com són Santa Susana i Tordera. A la comarca també Alella i Tiana es van incloure aquell dijous en aquell nivell del mapa. Segons va recordar l'ADF de l'Alt Maresme, amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, així com també com el nivell 2, predominant en aquest cas a la resta de la comarca en aquell moment, es feia una vigilància exclusiva i restricció d'accés a massissos forestals, controls de columnes de fum en terrenys forestals i també en terrenys no forestals a menys de 500 metres del bosc. Recordem, aprofitant aquesta notícia de la qual parlàvem fa 5 anys, que ara mateix Palafolls se situa a nivell 2 del Pla Alfa. En el cas de Tordera, està a nivell 3. I finalment, fa 10 anys, el 2016, Palafolls incrementava gairebé un 18% la recollida selectiva de residus l'any anterior, el 2015. Segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus, a Palafolls el percentatge de residus recollits selectivament sobre el total dels municipals va estar d'un 34,93% respecte a un 17,27% del 2014 i el que suposava un augment del gairebé 18%. Des del Consorci pel Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme es va explicar què es devia aquest augment. El nostre municipi se sumava a la tendència general a l'alça que havia experimentat la majoria de pobles de la comarca els últims temps. I és que el Maresme havia tingut històricament uns resultats de recollida selectiva sensiblement majors als de la mitjana catalana. Així ho mostrava el fet que el conjunt de municipis membres del Consorci, és a dir, 30 dels municipis del Maresme, menys Tiana i Montgat, havien augmentat un 8,8% el 2015 al seu percentatge. Aquest va ser el creixement més significatiu en aquells últims anys.

0: És moment ara de parlar amb el nostre company, amb Quim Serra, amb qui connectem per conèixer quina és la previsió meteorològica per avui i també per aquest cap de setmana. Hola, Quim, bona tarda. Quin temps ens espera?
1: El temps aquest migdia continua marcat per l'estabilitat i sobretot per la calor. Altre cop tenim temperatures que ja arriben cap als 32 graus a prop de la costa i cap als 34 a l'interior de la comarca. Esperem que avui, per tant, les temperatures màximes puguin repuntar una mica fins als 35 graus a l'interior del Maresme i 33 a prop de la costa, mentre que aquest cap de setmana hem de parlar d'un canvi de temps, un canvi que ens portarà un descens de les temperatures, temperatures sobretot pel que fa a les màximes de diumenge, que quedaran per sota dels 30 graus a tota la comarca, i això no passava des del 20 de juny. Per tant, tindrem una clara baixada de temperatura. Això, de retruc, també ens portarà un augment de la inestabilitat. Això vol dir que tindrem possibilitat d'alguns xàfecs. De moment, aquesta tarda continuarem amb tranquil·litat, alguns núvols alts, mitjans, sense més conseqüències, i de cara demà la núvol

0: velocitat es farà més compacta. Uns núvols que cap al vespre podrien deixar hi alguna primera gotellada, poca cosa. Serà la matinada del diumenge, més o menys cap a les 2-3 de la matinada, quan els xàfecs de caire tempestuós començaran a avançar des del sud de la comarca cap al nord. Especialment fortes podran ser les precipitacions a la meitat sud del Maresme, no tant cap al nord de la comarca. Per la seva banda, els vents bufaran més aviat fluixos de mar cap a terra de cara a demà i la situació marítima s'alterarà una mica a marees de maró. Demà passat diumenge encara quedaran molts núvols, com dèiem, sobretot al matí, possibilitat d'algun ruixat sempre de forma irregular. Durant la tarda aniran desapareixent les precipitacions amb temperatures més baixes. Els vents que bufaran de mar cap a terra i la mar una mica alterada amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem una nova setmana encara amb restes de núvols de matinada i matí. De matinada no es descarta un xàfec molt puntual a primera línia de la costa, però després anirà millorant ràpidament amb unes temperatures que de moment dilluns continuaran força frenades.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu repassant quines han estat les notícies destacades d'aquest dia. El projecte de la benzinera de Plenoil al carrer Passada de Palafolls ha rebut 17 al·legacions un cop tancat el termini d'exposició pública. Aquestes esmenes se sumen al rebuig social d'un col·lectiu veïnal que ha lliurat signatures de gairebé el 20% de la població. Tot i que l'Ajuntament va oferir una permuta de terrenys fora del centre, la propietat, segons Palafolls Som, ha rebutjat la proposta en considerar les protestes davant la parcel·la com un punt de no retorn. Ara els serveis tècnics municipals hauran d'estudiar cadascuna de les esmenes en un tràmit que es podria allargar diverses setmanes. L'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera ha confirmat la primera nidificació del gaig blau a la comarca. L'espècie, considerada vulnerable a Catalunya, ha utilitzat per primer cop una de les caixes niu instal·lades fa 4 anys a la zona de la Baixa Tordera. En una d'aquestes caixes del projecte Nius pel Blau s'ha observat una parella amb 3 pollets, una fita de gran rellevància per la conservació de la biodiversitat. Tot i que el niu es troba a Tordera, exemplars d'aquest ocell de plomatge blau intens s'han vist també a Palafolls i a Malgrat, buscant aliment als camps de secà.

En cultura, Cristina Noguera portarà la poesia teatralitzada de Rupi Kaur a la biblioteca. El recital titulat Tot el que em cal ja ho duc dins tindrà lloc el pròxim dimecres a 6:45 de la tarda amb un enfocament visceral i corporal. L'actriu de la companyia Creixent a Mart ha buscat teatralitzar els textos de l'autora per transmetre un recorregut vital sobre l'amor, el creixement personal i el ritme del dia a dia. La proposta vol que el públic se senti dins casa de la poeta a través de les paraules de Kaur.

I també avui hem marxat cap a Malgrat de Mar, que ha activat ja la prohibició de fumar a totes les platges i ha restringit la pesca durant l'estiu. La nova ordenança municipal prohibeix l'ús de tabac, cigarretes electròniques i vaporitzadors a la platja, excloent només les terrasses de les guinguetes. Pel que fa a la pesca recreativa, només es podrà practicar en horari nocturn de 7 a 8, a 8 del matí del dia següent, i exclusivament a la platja de l'Estillero i a la de Malgrat Centre. La normativa és especialment també estricta amb la pesca subaquàtica amb arpons, que queda totalment prohibida. Les autoritats avisen que l'incompliment d'aquestes mesures es considera una falta greu i que pot comportar sancions econòmiques de fins a 1.500 euros.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Aquestes notícies, tota la informació de Palafolls i de Rodalies, les podeu trobar a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres tornem dilluns amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: Senzillament som així i ens agrada. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
0: Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7